0: Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaròs.
0: Estar informado.
2: Són les 12 del matí, 50 minuts i 23 segons, i així estem. Andrés Martínez Castellà, vicepresident de la Diputació de Castelló i diputat provincial de Turisme, i Raül Puchol, obrint esta finestra de la província que ens permet conèixer els projectes que executa des del Palau de les Aules en benefici dels habitants de les 8 comarques de la província de Castelló. Encara que tenim que anar-nos un poc lluny per saludar al vicepresident. On es troba avui dijous?
3: Bueno, pues avui estem en Bolònia, en la presentació de lo que és la província de Castelló, el turisme de la província de Castelló, tant a mitjans de comunicació com a agències de viatge. A partir d'ara n'hi haurà vols des de l'aeroport de Castelló a Bolònia, n'hi haurà a Manchester, i allà on hi ha

0: Sabadell.
1: Clar, perquè si pensem, cada vegada que s'anuncien noves línies, nosaltres anar a eixos llocs, no? Com pot llegar a ser Romania, pugui ser Hongria, pugui ser Bilbao, Madrid, Mallorca, França, París, Londres... Però no havíem caigut que també ixa gent d'allí deu de conèixer què pot fer quan arriba a l'aeroport de Castelló, i ahí és on entra a jugar la Diputació Provincial.
0: El sector hi està treballant també, sobretot en la línia de Manchester. Hi ha agències de viatges i tour operació que vindran a hoteleros de la província, però nosaltres el que volem és que presentar la província per tot lo gran i també explicar-los quina és la nostra gastronomia, bueno, tot el que és l'oferta turística que tenim en Castelló.
1: Parlant de gastronomia, estem en un temps en el que la marca Castelló Ruta de Sabor va sonar més encara per una sèrie d'esdeveniments que se promou des de la mateixa Diputació de Castelló.
0: Este cap de setmana, de fet, tinc previst d'arribar el divendres pel matí i esta migdia o per la tarda en el sector primari, i en este cas penso que són dissabt els productors que es posaran en Huertos Soeros en el que és la Fira de Primavera Ruta de Sabor. També una oportunitat per a que la capital de la Plana sigui més la gent que compre, que identifique el que són els nostres productes, l'oli, la trufa, mermelades, tota classe d'embotits, i al final també no només això, sinó que en la certificació per 3 estrelles Michelin en este cas, i presentació d'aixos productes, presentació de cara al públic perquè sigui també un motiu de distracció, de reconeixement, i que sàpiguen que tenim un producte singular i únic, que és aquest grup de productes més de 500 associats ja, que se'n veig ja de moltes províncies i moltes comunitats, i que volem en això ressaltar i que sigui estratègicament un producte singular vinculat al turisme de forma transversal, per a que puguem ajudar en aquell que cultiva la trufa a ficar-la en els millors plats de la província a través dels estrelles Michelin. Crec que és una labor de molt de temps, molt significativa, molt a tindre en compte, i d'alguna forma es pot disfrutar tot l'any de lo que és els nostres productes, i en aquest cas ho exposem en Primavera.
1: Des d'este divendres fins diumenge a la plaça Hortes Corders de Castelló tindrem esta Fira de Primavera de Castelló Ruta de Sabor. Estarà Raúl Resino, estarà Miguel Barrera des de Cal Paradís, estarà Alejandra i Emanuel des de Restaurant Atalaya també realitzant el Show Cookings, 3 dels 5 estrelles Michelins que tenim a la nostra província.
0: Tant de bo que pronte siguin els 5 també.
1: La Fira de Primavera de Castelló Ruta de Sabor, amb degustacions, presentacions de productes, demostracions gastronòmiques en la plaça Hortes Corders de Castelló des de divendres fins diumenge. No el molestem més, vicepresident de la Diputació de Castelló, diputat provincial de Turisme Andrés Martínez i Castellà, perquè està de promoció del que és la nostra zona mitjançant l'aeroport de Castelló a Bolònia.
2: I més proper mos quedem a Castelló perquè tenim a la reina Sofía i en l'Auditori Palau de Congressos, i ahí està Quique Rodríguez.
3: La marxa de la ciutat de Castelló ha dado la bienvenida a la reina doña Sofía a este Auditori Palau de Congressos de Castellón, donde comienza el Congreso Anual de la Federación Española de Bancos de Alimentos, la 29ª edición, unos bancos de alimentos cuya presidenta de honor es precisamente la reina doña Sofía, que es la encargada de inaugurarlo. Hay 54 bancos de alimentos de toda España que se reúnen hoy en la ciudad de Castellón, cuyo anfitrión es Santiago Miralles como presidente del Banco de Alimentos de Castellón. La reina, que ha sido recibida a puertas del Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón por la alcaldesa de la capital de la Plana, por Begoña Carrasco, un acto en el que también podemos ver la presencia del obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente, o también de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, así como del presidente de la Generalitat, de Juanfran Pérez Llorca. Los 54 bancos de alimentos que celebran ese congreso con el lema "Unimos esfuerzos a favor de los bancos de alimentos. Trabajamos de manera solidaria por una alimentación digna y contra el desperdicio alimentario". Y ayer la reina de España, la reina doña Sofía, estuvo en Castellón, visitó el Banco de Alimentos y también el Ayuntamiento de Castellón, donde firmó en el libro de honor y se reunió con la cofradía de Nuestra Señora del Lledó.
2: I sa visita, gràcies, Quique, que d'aquí estarem molt pendents també en els propers minuts. Ara ens apropem a la 1, si és així, ja saps, com sempre, el mediodia COPE de la mà de Pilar García la Granja. Nosaltres tornem també en un moment de més actualitat.
4: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de